0: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información territorial. A las 8.
1: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Els treballadors del Servei d'Assistència a Persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma comencen avui una vaga indefinida per protestar contra les seves condicions laborals després que el passat dijous acabés sense acord la reunió entre empreses i sindicats al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. Tot d'una vos ho contam en aquest dilluns 25 de maig. En Lucía Gómez, al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. S'afeixina pintat.
2: L'Ajuntament de Palma ho condemna i diuen que es posaran a disposició dels cossos de seguretat per esclarir els fets.
1: I titulars també d'esports.
2: Derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 contra el Real Jaén i el Poblense empat a 0 contra l'Àguilas en l'anada de la final dels play-off per l'ascens a Primera Federació. Els baleàricos hauran de remuntar aquest diumenge a l'Estadi Balear per aconseguir pujar de categoria. També Sa Pobla decidirà com es resol l'eliminatòria aquest pròxim diumenge.
1: Pendents de la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Aquest dilluns a les Illes Balears tenim un dia d'ambient assolellat en què bufa vent fluix de la component nord-est amb brises costaneres i les temperatures se mantenen amb poques variacions. Podem arribar a màximes de 29 graus a Palma, 28 a Mahó, 26 a Eivissa, 24 a Formentera. Durant la segona meitat de la setmana pujaran les temperatures i ja podrem superar els 30 graus a alguns punts de l'arxipèlag. És una informació d'AEMET.
1: En aquests moments tenim de 7 graus a Palma, de 8 a Eivissa i a Mahó i 20 graus a Formentera. I anem a consultar com s'està circulant ara mateix per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment trobem petites retencions a la via Cintura i l'autopista d'Inca. A l'autopista d'Inca també trobem petites retencions en el tram comprès entre Consell i Santa Maria i també un poquet de trànsit lent a la via Cintura des de la sortida de Balears fins a la sortida de Sant Castelló i a CM30, el segon cinturó, en sentit Palma, l'arribada a la rotonda del Coll en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly García, per aquesta informació. Com dèiem a la portada, els treballadors del Servei d'Assistència de Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma comencen avui una vaga indefinida. Ho fan per protestar contra les seves condicions laborals després que el passat dijous acabés sense acord la reunió entre empreses i sindicats al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
2: Jairo Aranda, portaveu del comitè d'empresa, diu que els treballadors estan cansats de la seva situació on molts d'ells només tenen contractes diaris d'entre 4 i 6 hores que l'empresa ADLT va ampliant dia a dia segons li convingui.
5: Simplemente estamos pidiendo que se adapte la jornada a la necesidad del servicio, que si tiene que estar el personal a 6 a 5 horas, que lo que tenga que estar, pero que deje de molestar cada día al trabajador con aumento de jornada diarios, quédate por favor, mañana quiere venir tu día libre. Es que la gente no tiene organización de su vida. Nos tienen al 50% de la jornada cobrando una miseria.
2: Aranda també es queixa de la contractació de 9 persones més amb les mateixes condicions que la resta en lloc de millorar la situació dels treballadors anteriors.
5: Tenemos un montón de trabajadores a jornada parcial, a 4, 5, 6 horas, y en vez de subirles la jornada, contratas a más personal. Es que ya a la plantilla la ha calentado.
1: I els tècnics de cures auxiliars d'infermeria de les Balears s'afegeixen avui a la jornada de vaga convocada per UGT i Comissions Obreres a tot Espanya per reclamar també millores laborals. A les Balears, el col·lectiu agrupa uns 3.000 treballadors. Entre les seves reivindicacions, la reclassificació professional en categories acordes en la seva formació i una millora retributiva. I seguim parlant ara de més manca de treballadors, en aquest cas en salut. Paula Bendito, bon dia.
6: Bon dia. El sindicat SATSE alerta de la partida de 90 infermeres en el que duim d'any de les Balears per anar-se'n a altres comunitats a fer feina. Avancen un estiu complicat perquè novament no s'obriran tots els contractes de substitució. La conseqüència, més sobrecàrrega de feina per les infermeres del Servei de Salut. El sindicat denuncia que només l'any passat les professionals de les Illes varen fer 200.000 hores extra. Jorge Teras, el secretari general de SATSE les Balears.
7: Creemos que esto ya es materia de inspección de trabajo. El año pasado se hicieron alrededor de 200.000 horas extra de enfermeras en el servicio de salud. También conlleva que las enfermeras están, para poder vivir con el nivel de vida que corresponde a una profesión como la nuestra, con el nivel de responsabilidad y de titulación que tiene la nuestra, pues aparte de esa cantidad de horas extras, están haciendo muchísimos turnos en la privada.
6: Les infermeres se veuen obligades a fer hores extra i torns de la privada per fer front a l'encariment de l'habitatge i de la vida. Les professionals de la península que abans venien a fer feina ja no ho fan i les d'aquí ara estan partint. Amb aquesta fuita, l'estiu se preveu novament complicat.
7: La previsió és nefasta. La previsión es nefasta porque con esta fuga que tenemos, que cada día tenemos menos enfermeras disponibles, lo que viene a ser un alivio por esta época pues son los nuevos profesionales, las nuevas enfermeras egresadas de la UIP que les faltan unos días para terminar.
6: A més, enguany se gradua la primera promoció d'infermeres del CSAC, que seran 50 professionals més.
1: I seguim parlant d'altres reivindicacions. Els treballadors dels jutjats d'Eivissa no descarten continuar protestant aquesta setmana per l'acomiadament de l'únic informàtic que hi havia. Alerten que la pèrdua del servei presencial agreujarà, diuen, uns retards ja considerables a la justícia de la Pitiusa Major.
2: El sindicat CESIF denuncia que el Ministeri de Justícia hagi implantat un nou sistema de manteniment informàtic que deixa l'illa sense tècnic presencial. L'auxiliar que ha no té els coneixements ni les competències per solucionar tots els problemes que sorgeixen, que darrerament, diuen, són molts. Juan Nieto es portavoz del sindicat Eivissa.
8: Con este cambio, con este nuevo modelo que tenemos desde el 31 de diciembre en Baleares, que es el que son los tribunales de instancia, con nuevos programas, nuevos sistemas, ¿qué puede ocurrir? ¿Y qué está ocurriendo? Pues que los sistemas pues fallan, puede fallar una declaración, puede haber un fallo técnico pues en la celebración de un juicio.
2: Una retallada que ha caigut molt malament als jutjats d'Eivissa, on des de fa temps denuncien una manca de treballadors preocupant. Les places queden sense cobrir per l'alt preu de l'habitatge.
1: Set i 52 minuts. El monument de Safaixina torna a situar-se al centre de la polèmica. L'Ajuntament ha condemnat les pintades i diu que es posaran a disposició dels cossos de seguretat per esclarir els fets.
6: Tot això després que aquest diumenge el monument aparegués amb l'aigua tenyida de vermell i pintades al monòlit, on se podia llegir "Feixisme ni ara ni mai", on protesta per la concentració de l'associació d'ultradreta Núcleo Nacional, que el dematí va reunir 15 persones. En paral·lel, dos centenars de manifestants protestaven davant el consolat de mà al crit de "La Feixina sí se tomba". Sonava així. Tot després que el govern central hagi ordenat la seva demolició per complir amb la llei de memòria, un monòlit erigit durant el franquisme en memòria del creuer Baleares, que tot i que va ser resignificat el 2010, continua generant polèmica. La protesta i la contraprotesta se desenvoluparen de forma pacífica i sense incidents. La coordinadora antifeixista de Mallorca criticava que les institucions s'hagin permès una concentració neonazi. El diputat del Congrés de Més, Vicenç Vidal, hi participa.
9: Vàrem demanar a la delegació del govern i la Policia Nacional que avui no se produís una manifestació en contra de la llei de memòria històrica, en contra de la memòria de totes les víctimes del franquisme, d'exaltació del franquisme, i vàrem demanar que no es produís. S'ha produït i demanem les responsabilitats a la delegació del govern. La Feixina s'ha tombat.
6: L'Ajuntament ha condemnat les pintades i ha assegurat que el monument de la Feixina tornarà al seu aspecte original el més abans possible. Alhora es posaran a disposició dels cossos de seguretat per esclarir els fets.
1: I més qüestions. L'ONG Caminando Fronteras alerta que enguany la ruta migratòria entre Algèria i Balears serà especialment mortífera, diuen. En la darrera setmana varen aparèixer, com saben, dos cadàvers a les costes de Formentera, el d'una dona i el d'un jove, que podria ser menor d'edat, segons el Consell Insular. A més, l'ONG Alan Fawn ha denunciat la desaparició d'una pastera amb 23 persones a bord que va partir la setmana passada de la costa algeriana rumb a les Illes.
2: És la cara més dura de la migració a les Balears. Només aquesta setmana arribaven a les nostres costes més de 200 persones a bord d'11 embarcacions. Elena Maleno, directora de Caminando Fronteras, alerta que cada vegada que se produeix una sortida com la d'aquesta setmana, són moltes les persones que queden pel camí.
10: Cuando se producen este tipo de salidas, pues desgraciadamente lo que venimos constatando es que algunas embarcaciones, como son infraembarcaciones, pues se les para el motor, se quedan a la deriva, se quedan a merced pues de la suerte, entre comillas, ¿no? Aparecen pocos cadáveres en comparación con el número de personas que desaparecen. Sabemos que este año está siendo un año especialmente mortífero.
2: Per això demana més mitjans al govern d'Espanya i la col·laboració cooperació amb les autoritats d'Algèria. Diu que moltes d'aquestes desgràcies se produeixen molt a prop de la costa i, a més, vigilància, sobretot aèria, se podrien evitar naufragis. També demana una investigació exhaustiva per identificar tots els cadàvers que apareixen. L'any passat se trobaren 57 persones migrants mortes prop de les nostres costes.
10: Falta una más proactividad por parte de las autoridades del Estado español, de las fuerzas de seguridad, pero también de las fiscalías y de los jueces, para buscar a las familias. El peso de la búsqueda, de la identificación, como pasa en muchos lugares del mundo, se pone siempre en las familias buscadoras. Y esas familias buscadoras tienen problemas.
1: I un altre vessant de la migració, la disputa entre el Consell de Formentera i l'Estat per saber qui es fa càrrec del trasllat de les embarcacions abandonades al dipòsit.
6: Delegació del govern diu que són barques abandonades i, per tant, és un residu del que s'ha de responsabilitzar el Consell. La institució recorda que la competència en fronteres de l'Estat i reclama la seva implicació per dur-les de terra. Verònica Castelló és la vicepresidenta del Consell.
11: Ells estan assumint la retirada d'aquesta destrucció, però ja a terra, quan nosaltres les hem tretes, però la part de treure-les de la mà no l'estan assumint. I és una part que nosaltres, des de l'inici de la legislatura, la Unió com a equip de govern, els hem estat reclamant que també ens ajudin amb aquesta part d'aquí. Les que queden en roques necessitem empreses especialitzades.
6: Delegació ha formalitzat un nou contracte per destruir el centenar d'embarcacions que ja són al dipòsit de residus d'Escap de Barberia. Aquest mes de maig, asseguren, han signat un contracte a l'empresa Airbusa perquè la retirada de les embarcacions sigui més àgil i que el mateix Consell sol·liciti el servei sense passar per delegació del govern. Rubén Castro és el seu secretari general.
12: Sabemos de las dificultades. En algunos casos extraordinarios se ha hecho alguna asunción extraordinaria por parte del gobierno de España, pero evidentemente también facilita las cosas que dejaran de utilizar la inmigración como un arma política y de confrontación social y de generación de odio para poder trabajar verdaderamente en lo que es la gestión pública.
1: I un darrer apunt abans dels esports, un apunt en successos, perquè dos menors de 13 i 14 anys han estat detinguts a Palma per apaïsar un home després d'intentar robar-li.
2: Els adolescents estaven beguts i li varen causar greus lesions, amputades i cops de puny. El menor de 13 anys és inimputable per la seva edat i l'altre ha quedat a disposició de la Policia Nacional, que ja tramita l'expedient per donar-li trasllat a la Fiscalia de Menors.
1: 7 i 57 minuts. Temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
6: Parlem de futbol. A més del descens del Mallorca, també s'han disputat l'anada de les finals per l'ascens a Primera Federació. Derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 contra el Reial Jaén i el Poblense empat a 0 contra l'Àguiles. Els balearicos hauran de remuntar aquest diumenge a l'Estadi Balear per aconseguir pujar de categoria i també sa Pobla decidirà com es resol l'eliminatòria aquest diumenge. En bàsquet, l'Èstia Menorca s'acomiada de la temporada amb una tercera derrota contra l'Eima Corunya als quarts de final dels play-offs d'ascens a l'ACB, que els deixa fora d'aquesta eliminatòria. Després d'una primera part molt dolenta, a Vintaufa, el partit acabà 76-87. Javi Zamora és l'entrenador.
13: Creo que nos ha sobrepasado ese inicio, ¿no? Y hasta que no hemos tenido que tirar de orgullo, de gesta, de no rendirse, no hemos entrado al partido, ¿no? De hecho, en ese tercer cuarto, esa reacción inicial es mucho de coraje, de hacer los mismos tiros que habíamos hecho en la primera parte, pero de saber que no nos íbamos a rendir, que nos debíamos a nuestra afición, a nuestra gente.
6: I en tenis, Jaume Monà debuta avui a Roland Garros contra el polonès Hubert Hurkacz, actual número 78 del rànquing ATP.
1: I tenim ara un minutet i mig per repassar el que diuen les portades de la premsa. Començant amb el diari que du el bàsquet com a protagonista. Una gran imatge de portada per aquesta derrota de l'Este. Diu punt i final per a l'Este. També destaca l'ascens a la tercera FEB del Ciutadella i la derrota del menorquí del Real Madrid, Sergi Llull, a la final de l'Eurolliga. Diario d'Eivissa. 5 propietaris superen el centenar d'habitatges a Eivissa. La imatge de primera plana és per a uns tallers d'herbes dels veïns de Can Bonet. Periódico d'Eivissa. Coincideix el titular amb última hora. Més de 15.000 immigrants sense papers demanen regularitzar-se a les Illes Balears. Les fotografies de portada, però, són diferents. A Periódico d'Eivissa destaca l'extraordinari calor de l'estiu al maig, amb una imatge d'unes platges amb molta gent, i a última hora la imatge de primera plana és per aquesta protesta contra la reunió ultra que comptàvem que es va dur a terme ahir de matí al parc de Sa Feixina de Palma. I acabam el repàs a la premsa amb Diari de Mallorca. El sector turístic soluciona la manca de personal per l'atracció dels seus sous, i també protagonisme de portada per aquesta concentració antifeixista, diu, veus contra la desmemòria. Més de 200 persones en aquesta concentració. Amb el repàs a les portades arribam a les 8 del matí. Tornem amb més notícies, amb més actualitat en 45 minuts a Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, és la 1:30. Acord crearà l'àrea metropolitana de Palma, que inclourà els municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor. Ha estat el principal anunci que ha fet el batle de ciutat Jaime Martínez a la primera sessió sobre el debat de la ciutat.
1: L'àrea metropolitana cerca enfortir l'autonomia local, impulsar la cooperació territorial i construir una administració més eficient, més coordinada i més pròxima als ciutadans, amb l'objectiu de garantir millors serveis públics, una planificació més ordenada i un futur més sostenible per tota l'àrea metropolitana de Palma.
0: Avui és dilluns 25 de maig, amb José Miguel Blasco al control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant altres titulars amb Aina Escandell. Reunió per evitar la vaga.
2: El govern es reuneix en aquests moments amb les educadores de 0 a 3 anys per intentar evitar la vaga convocada pel pròxim 2 de juny.
0: Mallorca lidera les pernoctacions hoteleres a l'abril.
2: Amb més de 3,4 milions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera s'ha situat al 66%.
0: I en els esports?
2: El Mallorca es reunirà en breu amb la Unió de Penyes per informar sobre quin serà el projecte de futur del club després del descens a Primera Federació, derrota de l'Atlètic Balears per 2-1 a Jaén i empat a 0 del Poblense a Àguiles.
0: Anem a conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps estable i pràcticament d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Palma, 27 a Maó, 26 graus a Eivissa i 24 a Formentera. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar i bufa vent fluix amb brises del litoral. Demà temperatures amb pocs canvis, 29 graus a Palma, 27 a Maó i a Eivissa i 24 graus a Formentera. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 18 graus a Formentera i 15 a Palma i a Maó. És una informació d'AEMET.
0: Avui l'Espai d'Esports, aquest punt de penal, està marcat evidentment pel descens del Mallorca, del qual en parlarem a bastament, i també destacarem, entre d'altres, el fi de temporada de l'Estia Menorca, que ahir va perdre contra l'Eima Corunya el quart partit dels quarts de final per l'ascens, i per tant diu adeu una temporada que podrien qualificar pràcticament d'històrica.

0: 8:33 minuts. Parlàvem de la notícia, sens dubte, de l'any. L'esport de les Illes Balears, una de l'any, el descens del Mallorca a la segona divisió. Tot i guanyar 3-0, ho comptàvem ahir, contra l'Oviedo, no van anar acompanyar tots els resultats que havien de fer-ho. I repassam un poc ràpidament el que deien alguns dels protagonistes amb aquest descens. Recordem, empatat amb dos equips més, llevant i Osasuna, 42 punts, el Mallorca sortia perdent d'aquest triple empat. Escoltam Sergi Darder, que tenia els micròfons del club.
1: Crec que no hem estat a l'altura. Orgullós en part de seguir, perquè hem fet 42 punts, amb mort de peu, per un gol no estem en primera divisió. Però bueno, així és el futbol, dur, demanar disculpes i assumir que no hem estat a l'altura d'aquest escut tan gran. I l'any que ve, pues, sobre que serà difícil, però sobre també que tenim una exigència, que representar un escut com Mallorca a la primera divisió i que des d'avui, per molt dur que siguin, de pensar en tornar.
0: S'obrin ara molt d'interrogants, òbviament, quan un equip baixa a la segona divisió. Recordem que és el tercer descens de categoria, el segon de primera a segona divisió amb la nova propietat en els 10 anys que du la propietat nord-americana. I a partir d'ara s'ha d'obrir un panorama de renovació obligada, en molt de casos també, perquè hi ha jugadors que sí que tenen mercat, especialment en el cas de Vedat Muniz o Samu Costa. De fet, Samu Costa jugarà d'aquí poc també al Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. I d'altres veurem si continuen o si decideixen partir. I també veurem què és el que passa amb l'entrenador. Martín de Michelis s'ha dirigit l'equip 12 jornades, ha tret de 8 punts de 36 possibles, però no ha aconseguit la permanència. Això deia en roda de premsa sobre el seu futur.
2: No és moment de hablar de mi. No me voy a ir a dir puerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron, está mi gente que me representa, está mi staff acá y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto, pero pensando y analizando bien qué es lo mejor para Mallorca, eso desde ya.
0: Per cert que la direcció esportiva semblava que deixava un poquet la porta oberta a la continuïtat de Michelis. Deien que estan contents amb el treball que ha fet en l'equip, però en què és el que passa, perquè s'hauran de reunir els pròxims dies. Escoltam Alfonso Díaz.
3: Bueno, con Martín ya lo he expresado ya, estamos contentos, creo que se ha adaptado muy bien al club, creo que le ha dado un cambio al equipo y iremos viendo también en los próximos días.
0: Havia dit Alfonso Díaz, òbviament era Pablo Orteix, parlant d'aquest futur de Martín de Michelis i també parlant d'assumir responsabilitats, però no dimitir. Ni ell ni Alfonso Díaz han dit que dimitirà, han dit que volen continuar i, de fet, en aquest tall que escoltarem ara de Pablo Orteix, volia exculpar la propietat, òbviament. Depèn d'ell, seguia o no, expulsava la propietat, excusava, volien dir, la propietat de qualsevol responsabilitat en el descens.
3: Yo asumo toda la responsabilidad como el máximo responsable de la parcela deportiva, no creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa, yo lo asumo, no tengo problema, se lo trasladaba así a la gente y, oye, a partir de ahí, a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
0: Idò, per parlar de la situació del Mallorca, d'aquest descens, com dèiem, a la segona divisió, després de 5 anys a la màxima categoria del futbol espanyol, volem parlar també amb les penyes. Se'ns escolta Joan Roig, que és membre de la Junta Directiva del Moviment Mallorquinista, i també Toni Vico, president de la Unió de Penyes. Joan, Toni, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Evidentment, cap de setmana complicat per aquest descens. Era molt complicat, no?, aconseguir la permanència. En algun moment vàrem estar només, el Mallorca va estar només un gol del Girona, però se varen complir les expectatives i el Mallorca no va poder surar. Com va veure el partit?
4: Bueno, sí, exactament així com tu dius. S'havien de donar, pues, 4 resultats, no? Primer havien de guanyar altres i després els altres 3. Era una combinació, pues, molt, molt complicada. És veritat que en els començaments de la segona part vam estar un gol, que si el Girona marcava un gol, pues, molt salvàvem, però després el Betis ja va marcar i el Girona no va aconseguir, i tant és que no se van poder aconseguir tots aquests resultats. I els descens el tenim aquí i una llàstima, pues no poder haver conservat aquesta primera divisió.
5: Sí, és així com diu en Toni. Quan tu no depens de tu mateix, és molt, molt difícil que hagi mai soltes. I, a més, que ara depèn de tu marcador, va, que eren 3 que s'havien de donar. que entraven dins l'efectiu, perquè tothom vida amb els 3 punts, però era complicat. Per això el Mallorca pràcticament va baixar el dia de la derrota dins Levante. Dissabte ja havia de ser un tema molt... que sempre hi confiàvem i sempre pensàvem que el miracle era possible i amb aquesta il·lusió vam anar al camp, però hi havia molt poquetes opcions.
0: Bé, a partir d'ara, evidentment, s'obre un panorama completament diferent. Toni Joan, un poc com ho veus tot? Sobretot, un poc les declaracions, no?, que va haver després del partit, tant d'en Alfonso Díaz com d'en Pablo Orteiz. En principi, bé, reconeguent errors, però ells volen continuar. No sé si vosaltres estàu molt d'acord. Penseu que haurien de dimitir. Com veus el panorama? Toni, per exemple, vinga.
4: Bueno, nosaltres, com Unió de Penya, sempre hem apostat per diàleg en la propietat. Està clar que avui per avui el futbol professional pues, ja no és el que era antigament, no? I són societats anònimes esportives i com a tal, pues, la propietat pren les decisions en base als seus criteris i en base als seus resultats, no? Per tant, nosaltres no entrem a valorar una decisió que tampoc no correspon, en aquest cas nosaltres, a les penyes, que és el tema de la continuïtat de CEO de negoci o de CEO de futbol. No? Per tant, en aquest aspecte no entrem a valorar aquesta decisió. Sí que és vera que com a mallorquinistes pues, estem decepcionats i preocupats, no?, d'aquest descens, però sobretot el que sí, com a Unió de Penyes, sempre hem pensat que han d'estar en el costat del club, han d'estar en el costat de l'entitat, perquè hi hagi qui hi hagi, el club i l'escut sempre continuarà. Per tant, nosaltres tenim molt clar que estarem i ja hem demanat una reunió formal i urgent en la propietat del club. Avui de matí ja he rebut contesta de que sí i que probablement durant aquesta setmana constaran les agendes per fer aquesta reunió i demanar les explicacions i compromís a la propietat sobre el que serà aquest futur del Mallorca, no? I sobretot creiem, i sempre hem estat oberts, i sempre el que nosaltres volem és un espai de diàleg sincer i transparent i sobretot constructiu entre la propietat i l'afició i el mallorquinisme.
0: Joan, com ho veus?
5: Sí, bé, jo crec que cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. En altres moviments han fet un comunicat. Ara no estem d'acord en la manera que si quan s'han fet les coses, tant la direcció esportiva com la implicació de la propietat. Crec que hi ha cert més com a Joan Roig a nivell particular, com a bona número 23 que som i en 55 anys d'antiguitat. Jo crec que la propietat s'ha d'anar a compte que el més important d'un club de futbol és l'equip de futbol. I jo crec que igual s'ha anat tard amb moltes coses. Crec que al final no sempre baixen els equips més dolents. Baixen els que fan les coses pitjors. I el Mallorca crec que ha fet moltes coses malament. Crec que s'ha deixat passar després de 5 anys que sí que va començar a estar consolidat dins primera divisió, que l'any que ve ja és pujat el límit salarial, ingressos de televisió, i ara tornem a el punt de sortida. I s'ha de fer una reconstrucció tant a nivell esportiu. Ja està clar que la propietat es culpa seu, els dos béns són seus i no se traurà ell mateix. Vull dir, el senyor Colbert pot fer el que li pagués aquí per això que dic, perquè es culpa seu. I a més, ja inclús no sé ni qui ho pot assessorar a ell.
0: Clar, i aquí, Joan, perdoni, i bueno, és una pregunta, evidentment, per tots dos. El club és seu, com vostè deia, ells han posat inversions per tractar-se en el Gerló, però també un poc per reformar l'estadi a través d'ingressos de CBC, televisió, etc. Però, clar, també aquí hi ha una cosa, hi ha tres descensos amb aquesta nova propietat, dos a primera divisió, una altra a segona divisió B. Se suposa que no sap quan, no? Però si volguessin vendre el club d'aquí a X anys o quan sigui, haurien de tenir una certa rendibilitat i, clar, baixar dues vegades a segona divisió o una altra segona B, no sé fins a quin punt els hi surt rendible. És a dir, no acaba d'haver una... Pareix moltes vegades, no?, la sensació que podria haver més inversió econòmica en fitxatges, que no sé si al final ha estat un poc el que ha pogut marcar aquest descens.
5: Sí, jo crec que, clar, ells no ho són, vull dir que saben que els ingressos a segona no són els mateixos que a primera. Jo crec que amb això, jo quan ja ho han viscut, clar, ho saben perfectament que hi ha molta diferència de segona a primera. I que el darrer pic que varen baixar, varen tornar a pujar immediatament, l'any siguent. Però això és molt mal de fer que passi. Mireu, ara mateix ahir va pujar el Depor i ha estat 8 anys fora per conèixer la primera divisió.
0: Bé, el Mallorca, 14... des de l'any 2013, va estar 7 anys, si no recordo malament, abans de baixar a segona B, i sense opció de jugar res en cap moment, ni d'acostar-se als play-off.
5: I mireu, la cosa va anar acabat. Vull dir que és molt difícil. Si baixes i tornes a pujar tot d'una, es pup més o menys quan no li fa tant de mal, és vera, qualsevol dia ens ha de tornar a partir de zero i tal. El més complicat és si no aconsegueixes pujar el primer any i a partir del segon ja no tens el tema del seguro, que ara sempre te dona una ajuda, els equipos que baixen. Tot se fa difícil, hauríem de començar. La part esportiva, jo crec que s'ha de decidir quan tant és millor ja. Qui serà l'entrenador, si s'hi confia en dependència i si han de cercar un altre.
0: Exacte. Això, Joan, perdoni, és una pregunta també per en Toni. En aquest nou projecte del Mallorca, pensau que en De Micheli hauria de continuar? Toni?
6: Bueno, jo no sé si en De Micheli hauria de continuar o no. La veritat és que personalment pot tenir la meva opinió, però jo crec que això és una decisió que ha de prendre l'entitat, no? Però el més important d'aquests moments, en aquests moments complicats, és que el Mallorca, perquè no ens hem d'oblidar que és més perjudicat de tots, a part de la visió, que nosaltres tenim el nostre sentiment i la nostra estimació i el nostre carinyo cap al Mallorca, doncs el més perjudicat és la propietat, com a natural, no? Perquè, clar, no és el mateix, com ja ha dit en Joan, estar primer que estar segona, passar els passos de cobrar 40 i pico de milions d'euros de televisió a 7 o 8, i sobretot també molt més d'ingressos de publicitat i d'aquest tema, perquè se redueixen moltíssim. Per tant, jo crec que el primer perjudicat és la propietat. I jo crec que ara, en aquest moment, el que el Mallorca i els mallorquinistes mereixem és un projecte sobretot sòlid, un projecte ambiciós i un projecte que sigui capaç de generar il·lusió i, no, i confiança dins el mallorquinisme. Això és el més important, perquè la massa social del mallorquinisme entre tots l'hem de conservar. Hem de conservar aquest 20.000 i pico de socis que té el Mallorca. Estic a primera, estic a segona. L'hem de conservar, si és possible. I, per tant, jo crec que ara és un moment complicat. És veritat que la plantilla pues, haurà d'haver sortides, perquè és normal que a segona divisió no pots mantenir pues, els salaris de jugadors tops que teníem en primera divisió, com Sam Costa, per exemple, no? Moric, etc. Per tant, segur que hi haurà sortides. I el tema de l'entrenador pues, és un tema que jo som per més partidari de començar un projecte nou amb un entrenador que conegui la categoria, amb un entrenador que sàpiga el que és la segona divisió de futbol espanyol i començar pues, de zero amb un projecte que generi sobretot il·lusió en el mallorquinisme. No? Però, torno a repetir, jo som un simple bonat del Mallorca, crec que hi ha gent que en sap molt més de futbol a dins del club, que són els que han de determinar si en De Micheli és o no és l'entrenador adequat per intentar aconseguir aquest ascens que ha de ser sí o sí aquest primer any, perquè si no després és veritat que aquests 15 o 16 milions que la Liga dona als equipos que han descendit, pues, el segon any ja no els cobres i encara és pitjor el cop.
0: Joan, per acabar, també coincideix vostè amb en Toni que potser s'hauria de cercar un altre entrenador per liderar el projecte de segona?
5: Sí, és una decisió difícil. És veritat que el número de tendències són bons perquè ha aconseguit el 50% dels punts. Però també és cert que va venir per salvar l'equip i no ho ha aconseguit. i ara la segona divisió el que deien, doncs, hem de estar qualcú que ho conegui. Bueno, en mi manera és cas Vicente Moreno, per dir algo. El mateix Luis García, que són els jugadors entrenadors, vull dir, que m'ho han aconseguit ascendir a primera i que coneixen la segona divisió. Per tant, això ja deia abans, que és una decisió que s'ha de prendre aviat i s'ha de començar a generar il·lusió per aconseguir només un objectiu, que es tornar a primera divisió o més aviat possible.
0: Molt bé, Joan Roig, Toni Vallespir, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i, bueno, a veure com es dona tot aquest estiu, la planificació esportiva que hi ha, i a veure si l'any que ve pot ser un bon any, l'any del retorn a la primera divisió. Gràcies a tots dos.
5: Moltes gràcies.
4: A l'altre.
5: Adéu. Bon dia, adéu.
0: Sens dubte un cop molt fort per a l'afició mallorquinista i en general per a tot l'esport balear, aquest descens del Mallorca a la segona divisió. Veurem com queda tot a partir d'ara, el que comentaven, no? La planificació esportiva, veurem si hi ha canvis també a la planta noble, que això sembla molt més complicat, però sobretot a veure com queda el vestidor i també qui serà l'entrenador, si continuarà Martín de Michelis o finalment hi haurà una aposta per un altre tècnic. Això pel que fa a la primera divisió, però també que cap de setmana ha estat important perquè s'han començat a disputar les finals per l'ascens a primera federació i els resultats amb els dos equips balears estan oberts. Cap dels dos ha tret una victòria. Començant parlant de l'Atlètic Balears, que haurà de remuntar a casa diumenge que ve, això després de caure al camp del Real Jaén per 2-1. A més, un partit amb polèmica, la derrota va arribar en el minut 97 amb un penal que va convertir el conjunt local per agafar aquesta mínima avantatge. I Sa Pobla també decidirà l'altra eliminatòria entre el Poblense i l'Ailes, el conjunt d'Òscar Troya, que va empatar a 0 en el camp del conjunt murcià al partit d'anada i en un duel en què també va tenir ocasions per avançar-se en el marcador. Anem a escoltar l'entrenador del Poblense, Òscar Troya, i també a la de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
7: Muy contento con la labor del equipo, porque nosotros somos recién llegados a este tipo de acontecimientos, entonces el equipo sigue creciendo y volvemos otra vez a tener nuestra mejor versión, y eso quiere decir que seguimos creciendo, que es súper importante para jugarnos todo en el partido de vuelta.
8: Donde lo normal hubiese sido acabar con un empate por los méritos de un equipo y otro, pero sí que es cierto que al final del partido regalamos un penalti, pero bueno, confiamos mucho en que si hacemos las cosas bien la semana que viene en nuestro campo, pues podemos pasar a la eliminatoria y ascender de categoría.
0: I una altra notícia també molt positiva per a l'esport de les Illes ha estat la Copa d'Europa, la Lliga de Campions, que han aconseguit dues mallorquines, les jugadores del Barça, Cata Coy i Patri Guijarro, totes dues titulars, a més en el cas de Cata Coy fent unes intervencions de molt de mèrit amb empat a 0 per evitar que el conjunt de l'Olímpic de Lió s'avançàs en el marcador. Recordem que el Barça finalment va guanyar per 4-0 en aquest conjunt francès amb dos gols d'Eva Pajor i uns altres dos de Salma Parayuelo. Demanada sobre la seva actuació, Cata Coy deia després del partit que sincerament no se'n recordava ni de les aturades que havia fet.
9: Sí, tío, la verdad, no me acuerdo. O sea, yo intentaba parar lo que fuera. Soy una persona que me considero que vivo mucho el presente, por eso este gesto, porque cada acción es única y ahora lo que me toca es disfrutarlo, bailarlo, cantarlo y, como digo, ya no me acuerdo de las paradas que he hecho, ya lo veré luego, pero como digo, vivo el presente y me quedo con eso.
0: I un darrer apunt de futbol que han conegut fa uns minuts, no ha estat cap sorpresa, però ni el porter del Mallorca, Leo Román, ni el jugador mallorquí del Fenerbahçe, Marco Asensio, han entrat finalment en la llista definitiva de 26 futbolistes que Luis de la Fuente ha convocat per al Mundial d'aquest estiu. Mundial, recordin, que es disputarà als Estats Units, Canadà i Mèxic. I parlam ara de bàsquet perquè l'Estia Menorca ha posat punt i final a la seva temporada ahir després de caure a casa en el quart partit de la sèrie de quarts de final per l'ascens a la Lliga ACB. Va perdre per 76-87 contra el Leima Coruña després d'haver forçat divendres el darrer partit. Posa fi així una temporada que ha acabat amb 17 victòries, rècord per al conjunt menorquí a la fase regular. Ens escolta ja el director general de l'Estia Menorca, que és Miqui Ortiz. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: No va poder ser. Ahir va ser un partit, aquest partit de la quarta, el quart partit valent de l'eliminatòria contra l'Eima Corunya, un equip pensat per ascendir, però llàstima, Miqui, d'aquest primer quart tan dolent, un parcial de 7-21, que crec que l'equip el va condicionar una mica per la resta del duel, eh?
10: Sí, totalment. Va ser un primer quart on jo crec que es va fer visible una mica el cansanci, l'esforç que es va fer durant el tercer partit de la sèrie, i tot i així crec que l'equip es va reposar bé, va intentar competir fins al darrer moment, inclús crec que hi va haver moments on van tenir opcions de ficar l'equip amb una dinàmica positiva de cara a un final més tancat.
0: Bé, en tot cas, Miqui, 76-87 ahir, veniu de força, com dèiem, el quart partit amb aquest partit inoblidable, el tercer de la sèrie, però en tot cas, com dèiem, jo crec que poden fer una valoració més que notable del que ha estat d'aquesta temporada, en el que poden dir que l'Estia Menorca ha fet una passeta més dins el seu projecte.
10: Sens dubte, ha estat una temporada històrica per el club, per tota Silla, no? Hem competit una altra vegada a primera FEP amb identitat pròpia, omplint Vintaufa, generant il·lusió, demostrant que des de Menorca també es pot construir un projecte seriós, ambiciós i sobretot que és algú que nosaltres sempre hem recalcat molt que fos sostenible, no? Jo crec que més enllà dels resultats esportius ens podem sentir orgullosos del camí i tot el que hem estat capaços de generar entorn al club. Així que bon, sabíem que teníem un equip, un grup molt competitiu, amb molta il·lusió, i també érem conscients de la dificultat de la categoria, no? I el més important és que l'equip crec que ha cregut, la gent des de Vintaufa i fora de Vintaufa ens ha empès i el club, evidentment, com bé dius, ha fet una passada més, i aquest era l'objectiu d'aquesta temporada.
0: Ara seré dolent. Per què Menorca té aquesta capacitat per unir-se tots entorn a un projecte, els diversos que hi ha hagut amb equips ACB que ja ho heu viscut, i per exemple aquí a Mallorca, que també hi ha diversos clubs i que hi ha hagut sempre equips en aquesta categoria, però no hi ha aquesta capacitat d'unió que sí que hi ha a Menorca.
10: Em poso amb un compromís. No t'ho sé dir, la veritat. Jo, la veritat, nosaltres, des del primer moment, com quan ens vam fundar com a club, el 2018, el primer que vam fer va ser una reunió amb tots els presidents del club de bàsquet de Silla. I els vam seure a un dinar i mos miràvem així una mica com que passa aquí, saps? Què voleu de nosaltres, els presidents cap al club, i va ser al revés. És a dir, nosaltres, com a Club Bàsquet Menorca, els hi van dir: què necessiteu perquè nosaltres faguem feina per fer créixer la cantera, per trobar aquesta unió, i sobretot un poc es fer una illa, un equip, una realitat, no? Que al final entorn al club hi hagi no només un moviment esportiu, sinó també social. I en aquest sentit, bueno, estem orgullosos del camí, no? que hem traçat, que com ens hem sentit recolzats, no només dels clubs de bàsquet, sinó també de totes les entitats esportives i culturals de Menorca, a part d'entitats també pues, sense ànim de lucre, que amb les quals també ens hem sentit molt, molt recolzats.
0: Miqui, ja per acabar, heu fet una temporada, com dèiem, de 7 victòries a la fase regular, heu forçat també l'Eima Corunya fins a un quart partit en aquesta prèvia de la Final Four, en aquests quarts de final. Un poc, el projecte per l'any que ve, un equip que ja ha cridat bé l'atenció durant aquesta campanya, no sé un poc com pot seguir el projecte per la pròxima temporada, si temeu que hi puguin haver molt de canvis per jugadors que han cridat l'atenció, un poc com preveus que puguin anar, de moment aquesta planificació?
10: Bé, com dius, nosaltres al final hem complert els objectius esportius, volem continuar sent competitius, seguir creixent com a estructura, com a club professional, i de cara a donar una passeta més, jo crec que és construir una altra vegada un equip entorn en els mateixos la mateixa identitat que nosaltres volem transmetre, no? Ha estat una meravella treballar amb els jugadors que han arribat aquest any, amb el staff que sap feinada que fan. I com dic sempre, amb una estructura molt sostinguda, molt sostenible. Més enllà d'això, jo crec que la Lliga cada vegada ens exigirà més a nivell pressupostari, sobretot. Arriba a Granada des de CB, està encara per determinar qui serà l'altre equip que davalli des de CB, però estic segur que sigui com sigui trobarem la manera de que també a nivell social la gent senti el club com a seu, no? Reforçar aquesta feina amb les escoles, amb les entitats, continuar fent que l'esport sigui una eina de cohesió, convertir el pavelló Menorca, com hem vist en el play-off, que només se quedi amb el play-off, no? que ha estat una... veure Vintaufa amb ebullició ha estat increïble. I, bueno, jo me quedaria una mica amb això, de cara a construir per la temporada que ve.
0: Idò, veurem, perquè serà complicat igual els bons resultats d'aquesta campanya. Miqui Ortiz, director general de l'Este Menorca, gràcies per haver-te la telefonada de Ràdio Nacional i enhorabona per aquesta campanya.
10: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: I només un apunt per acabar aquest punt de penal d'avui, d'aquest dilluns 25 de maig, perquè estem pendents avui del debut de Jaume Munar a Roland Garros. Ha d'estrenar-se avui en la cita de París, debutant, com deien, contra el polonès Herbert Hurkacz, un jugador que ha estat el que li ha tocat a la primera ronda, que ha estat entre els millors del món ara una mica en un moment de forma una mica més difícil. Veurem si Jaume Munar és capaç d'imposar-se al jugador polonès si accedia a segona ronda del segon gran slam de la temporada. Som a punt d'arribar a les 2 del migdia. Tornem a les 2:10 amb totes les notícies al Ràdio Diari Migdia.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este lunes de muchísimas noticias, de espera de ese sumario judicial en base al cual el juez Calama ha imputado al expresidente Zapatero, pero a esta hora nos van a permitir ir con la piel del día. De eso, de lo que están hablando, de lo que está hablando buena parte del país, después de que Luis de la Fuente haya dado ya la lista de los 26 futbolistas que van al Mundial y lo haya hecho ayudado de una representación de todos los españoles. Y cuando decimos todos es de todos. En la presentación en el corazón de Madrid, en la Gran Vía, Antonio Muelas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos y muy bien representados. El vídeo ha sido el primer gol de nuestra selección. Luis de la Fuente aparecía en ese vídeo diciendo que él no iba a dar la convocatoria ante la mirada atónita de todos, sino que lo iba a hacer alguien muy especial. Momento en el que ha aparecido Su Majestad el Rey Felipe VI en la ciudad del fútbol de Las Rozas, dando paso a 26 ciudadanos que han ido anunciando los nombres de los jugadores convocados para disputar el Mundial. Participación real y popular, mucha ilusión en los asistentes. La selección se concentra el 30 de mayo, debutará en el Mundial el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde.
0: El debate ahora, Daniel Ampuero, gira en torno a los convocados, tanto a los convocados como a quienes no lo han sido. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las novedades: Eric García y Joan García del FC Barcelona, Marc Pubill del Atlético de Madrid y Víctor Muñoz de Osasuna. Y de las ausencias, llama la atención que con la no presencia de Dinhausen no hay ningún jugador del Real Madrid en una convocatoria, en un Mundial, algo que no pasaba desde 1950.
3: ¿Los sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí.
2: Además, primera ronda en Roland Garros para 5 chicos y 2 chicas. Acaba de pasar Pablo Carreño a segunda ronda. Está jugando Rafa Joder, está ganando su partido de primera ronda. Cristina Buxa ha caído en el cuadro femenino.
0: Bueno, pues como decíamos, toda una semana en la que de nuevo la información judicial va a ser importante. Estamos a la espera de conocer ese sumario del juez Calama, que contiene todos los informes en los que se basa el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Una investigación que, ya saben, ha avivado el avispero político ante el revuelo que causaban las palabras de los líderes del PNV este fin de semana apuntando a elecciones generales en 2026. El portavoz Jeltzale en el Parlamento Vasco aseguraba esta mañana en la ETV que el hecho de que su formación no apoye en este momento a Pedro Sánchez no significa que tenga la intención de respaldar al líder popular, Alberto Núñez Feijóo. El PP se lo reprochaba, Gobierno y PSOE y Parcos en declaraciones seguían incidiendo en Fuentes, en la presunción de inocencia de Zapatero. Escuchamos por el PP a Borja Sémper, descontento con los uncios, por el Gobierno al ministro Jordi Ireu, en la línea de los últimos días de reivindicar la gestión de gobierno.
4: Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado. Y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión, porque están respaldando la corrupción, no haciendo nada.
5: A nosotros nos toca gobernar, ¿eh? Y gobernar con ímpetu, con fuerza.
0: El último al que hemos escuchado es al expresidente Felipe González. Está dando ahora, participando en un foro. Dice que es partidario de adelantar las elecciones a este año. Y sobre Zapatero decía esto:
6: yo no lo veo, y esto algunos lo recibirán mal, yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, oye, que esto no significa nada más que eso.
0: Eso también en el día en el que hemos conocido un nuevo informe de la UCO sobre la cátedra de Begoña Gómez. La Guardia Civil, en 317 páginas, expone el juez Peinado que no hay actividad sospechosa en los movimientos bancarios de Gómez y que la cátedra se creó según los trámites previstos, aunque pone el foco en contratos, en adjudicaciones para la puesta en marcha de un software que califica como al margen de la normativa. Lo analizaremos todo a partir de y media. En un día histórico para los católicos, en el primer gran documento de su pontificado, en la encíclica Magnifica Humanitas, León XIV, matemático, recuerden, y canonista, actualiza la doctrina social de la Iglesia ante uno de los principales retos de la época, la inteligencia artificial. Dice que no es neutral y alerta del peligro que se concentra en pocas manos. Corresponsal para el Vaticano, Jordi García, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Ese es probablemente su mayor temor, el hecho de que la inteligencia artificial sea controlada de un modo opaco por solo unos pocos. Entre los riesgos, amplificación de la polarización y de la desinformación, más guerras, en particular con armas autónomas, o la explotación de las vidas de las personas y los datos que generan en lo que León llama un nuevo colonialismo. Pide el Papa un control público de la inteligencia artificial para orientarla hacia el bien común y no el beneficio, y va más allá.
8: Nuclear disarmament remains a service to peace.
7: Igual que el desarme nuclear es un servicio a la paz y a la dignidad de la familia humana, dice, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, libre de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Como la energía nuclear debe estar al servicio de todos y del bien en común. Ha sido esta la primera vez en tiempos recientes en que un papa ha presentado públicamente su propia encíclica.
0: Y eso mientras que siguen los intensos movimientos diplomáticos en Próximo Oriente, los negociadores y mediadores de Irán y Estados Unidos están intercambiando posiciones a la espera de ver si se concreta en un acuerdo definitivo de paz, con uno de los focos principales, ya saben, puesto en la gestión del estrecho de Hormuz. La situación que sigue agitando los mercados en la Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Las bolsas europeas estrenan semana con fuertes subidas amparadas en esa esperanza de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y con Wall Street cerrado por festivo. Destaca especialmente el IBEX 35, que suma ya un 2% hasta por encima de los 18.300 puntos. Repsol, la peor del día por la bajada del petróleo. El crudo Brent cae ya más de un 6% hasta los $97 por barril.
0: Aymar, Rosa Perasno, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sandra. Y lo primero, el tiempo. Nos lo advirtió Petrus el viernes. Paciencia, porque este calor tan inusual para un mes de mayo va para largo, y a los que ya se les está haciendo eterno, sepan que los termómetros van a seguir subiendo esta semana, ¿verdad, Jacob Petrus? Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Calor sofocante, típicamente veraniego, el que vamos a vivir estos días en España. Estamos hablando de temperaturas entre los 34 y 36 grados en el suroeste peninsular, en el Valle del Ebro, en puntos del Cantábrico y de las Canarias, sobre todo en las islas más orientales, donde el ascenso térmico de cara a mañana va a ser más significativa, por si fuera poco, con calima en el archipiélago canario, con nubosidad variable y posiblemente con algún chubasco disperso, mientras en el entorno de la península ibérica la actividad tormentosa de los últimos días va a menos, solo con algún chaparrón en puntos de los Pirineos, nubosidad de evolución en zonas de montaña y nubosidad de tipo bajo en zonas de Galicia, del Cantábrico, del Mediterráneo, todavía con viento de levante fuerte en el estrecho. Por mucha paciencia de momento toda la semana, con temperaturas elevadísimas.
10: Gracias, Jacob. Bueno, pues con este calorazo afronta la vuelta a casa las hermandades que han peregrinado a la aldea del Rocío en Huelva. Esta madrugada se ha vivido el momento más esperado. Cuando pasaban 2:02, se ha producido el tradicional salto a la reja y la Virgen ha salido en procesión casi 10 horas. Sobre la 1:00 ha regresado a su templo. Ahí está Ángela Ruiz, buenas tardes.
12: 10 horas de procesión marcadas por el calor y la masificación que han supuesto numerosas caídas de la Virgen.
13: Mi marido estaba conmigo, tiene más años que yo, pero igual, y no lo puede ver. Venla caer y otra dice, mira, que no aguanto más, que me voy para casa. A mí me da sentimiento de irme, pero cuando las vemos caer una vez y otra vez, sufrimos.
12: Aún así, la emoción supera las pequeñas dificultades.
14: Es que te llevas todo el año pensando que llegue este día. A la Virgen del Rocío le pido para todo, pero de corazón.
15: Pues llevamos viniendo desde el 70. Te acercas para acá y verás las lágrimas como salen sin querer.
16: Es que estamos aquí para el día de hoy. Esto es ya la culminación de la fiesta.
12: Ahora, cuenta atrás, hay que esperar un año para vivir la jornada más importante del Rocío.
10: Por cierto, que además del calor, la vuelta de las hermandades también va a estar condicionada por la evolución del incendio que ayer por la tarde se declaró allí, en el término municipal de Almonte. La Junta acaba de explicar que está acotado y ha enviado un mensaje de tranquilidad. Y también este lunes tenemos un ojo puesto en el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde el rey ha entregado el premio Carlos V al Comité Europeo de las Regiones. Felipe VI ha reivindicado el papel de este organismo para preservar la unidad en estos tiempos, ha dicho, de fragmentación. Ruth Robado, buenas tardes.
17: Buenas tardes. La importancia de la diversidad en la Unión Europea como fuente de riqueza, solidaridad y fuerza ha sido uno de los conceptos destacados en los discursos. El rey Felipe VI ha dicho que, como en un puzzle, esta diversidad, lejos de separar, nos une.
18: Pues en un puzzle no hay piezas centrales ni marginales, grandes ni pequeñas. Cualquier pieza que falte dejaría un evidente y reemplazable espacio en blanco.
17: La presidenta del Comité de las Regiones, Catatuto, ha puesto en valor el papel de los y las líderes locales como conexión de la Unión Europea con los ciudadanos.
0: Gracias. Y una cosa más que les contaremos a partir de 12:30, la historietista argentina Maitena Burundarena se ha convertido hoy en la primera mujer que ha recibido el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos en la edición de 2005, convocado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares. Todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, són les 2:10. Cor crearà l'àrea metropolitana de Palma, que inclourà els municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor. Ha estat el principal anunci que ha fet el batle Jaime Martínez a la primera sessió sobre debat de la ciutat en aquest dilluns 25 de maig. En José Miguel Blasco, al control tècnic, us parla Xisco Díaz. Tot d'una vos contam aquesta i altres notícies. Abans, repassam la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
20: Avui dilluns, a les Illes Balears, comença la setmana amb temps estable i pràcticament d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Palma, 27 a Mahó, 26 graus a Eivissa i 24 a Formentera. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar i bufa vent fluix amb brises del litoral. Demà temperatures amb pocs canvis, 29 graus a Palma, 27 a Mahó i a Eivissa i 24 graus a Formentera. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 18 graus a Formentera i 15 a Palma i a Mahó. És una informació d'AEMET.
19: Cort crearà l'àrea metropolitana de Palma, que inclourà els municipis de Calvià, Marratxí i Llucmajor. En les pròximes setmanes s'iniciaran els contactes amb els ajuntaments dels municipis colindants, el Consell de Mallorca i el Govern. Aquest ha estat el principal anunci que ha fet el batlle de Palma, Jaime Martínez, al seu discurs en la primera sessió sobre el debat de la ciutat. Jaume Vinyes, bon dia.
21: Bon dia. Els quatre municipis acullen gairebé la meitat de la població de totes les Balears i l'objectiu és enfortir la relació entre ells per millorar l'eficiència en matèria de transports, mobilitat, serveis públics i el desenvolupament urbanístic. Una realitat, diu el batlle, consolidada, la qual s'ha de dotar d'estructura.
22: L'àrea metropolitana cerca enfortir l'autonomia local, impulsar la cooperació territorial i construir una administració més eficient, més coordinada i més pròxima als ciutadans, amb l'objectiu de garantir millors serveis públics, una planificació més ordenada i un futur més sostenible per tota l'àrea metropolitana de Palma.
21: També s'ha anunciat un pla de regeneració per als barris més vulnerables de la ciutat que començarà com a prova pilot a Son Gotleu i després s'estendrà a la Soledat i Verge de Lluc, centrat en la millora d'edificacions obsoletes i espais públics degradats. I en matèria de seguretat, agents de la policia local començaran a patrullar dins els autobusos de la MT per tal d'evitar delictes menors i situacions d'incivisme. Pel que fa a l'habitatge, no hi ha hagut grans anuncis, un fet que ha estat criticat per l'oposició d'Esquerres, que també ha lamentat la manca d'iniciatives en matèria de mobilitat. Escoltem el socialista Francisco Ducoros i la portaveu de Més per Palma, Neus Trullol.
23: És un batlle que viu a una realitat paral·lela que no és la que vivim i la que patim molts de ciutadans i ciutadanes que vivim a la nostra ciutat.
24: Veiem com es batlle utilitza dues hores i mitja de discurs per no dir absolutament res. Està totalment allunyat dels problemes reals dels veïnats.
21: I des de Vox parlen d'un discurs electoralista, Fulgencio Coll.
25: La visión de lo que considera que ha sido un éxito, hay mucha cosa que es proyectos de futuro y tiene, sin lugar a duda, pues un arranque totalmente electoralista.
19: I ens anem ara a Ciutadella, on els empresaris d'Esbon reclamen a l'Ajuntament que reobri el trànsit la plaça pacificada des de juliol de l'any passat. Demanen que es doni compliment així a la sentència del Tribunal Superior, tot i que el consistori ja ha anunciat que la recorrerà abans del 18 de juny. Més detalls, Clara Ceballos.
26: En un comunicat que han fet arribar al consistori, els 22 empresaris i particulars que han denunciat la pacificació de la plaça d'Esborn asseguren que la sentència judicial s'ha de complir de manera immediata. Els demandants asseguren que la presentació d'un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem no pot deixar en suspens l'aplicació de la sentència, com pretenen des de l'equip de govern. A més, s'hi adverteixen que la llei contempla multes des dels 150 als 1.500 euros per incompliment d'aquestes mesures cautelars.
19: Gràcies, Clara. I el president del Consell d'Eivissa i el batlle de la ciutat han acompanyat a representants de la UNESCO per mostrar l'estat dels carrers i places del Vila, que és patrimoni de la UNESCO, un dels principals punts tractats, el de garantir l'habitatge i la vida per residents. Ignasi Gras, bon dia.
27: Una comitiva de representants de la UNESCO han visitat avui el casc antic d'Eivissa, del Vila, per veure en l'estat i com estan evolucionant les obres de millora de places i carrers. Els han acompanyat el president del Consell Insular d'Eivissa i també el batlle de la ciutat, Rafael Triguero, que ha subratllat que les obres tenen per objectiu millorar la vida per residents i l'ampliació d'habitatge públic.
28: Barri de Sapenya, per posar en valor aquesta recuperació activa de tornar-se a vida en aquests barris tan importants de la ciutat d'Eivissa i on han mostrat les obres importants per recuperar habitatge públic per als nostres residents en aquests barris de Sapenya, però també de Dalvila.
27: El president del Consell Insular, Vicent Marí, ha reclamat més inversió.
29: També hem traslladat la necessitat de que hi hagi un compromís per part d'altres administracions, en aquest cas el govern de l'Estat, i també de les empreses privades d'àmbit nacional i internacional.
27: A banda, també han posat de manifest les obres que s'estan fent a la xarxa d'aigües fecals de Dalvila per acabar amb les taques a la muralla.
19: Un apunt també en matèria turística. Mallorca va liderar tot el país les pernoctacions el mes d'abril amb més de 3,4 milions, segons dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: A les Illes Balears creix el nombre de clients d'hotels un 5% i situa l'ocupació hotelera en un 65,8% més de 7 punts per damunt de la mitjana estatal i només 3 punts per a baix de Canàries, que va liderar el mes d'abril. Un 80,4% d'aquests clients que van visitar les Balears eren ciutadans estrangers.
19: Parlam ara de tribunals. Conformitat en el macrojudici contra els líders del clan dels Benabat. Marcos i José Manuel no entraran a la presó, tot i ser condemnats a 4 anys i mig per tràfic de drogues, blanqueig de capitals, coaccions, amenaces i lesions. Cap delicte supera els 2 anys de presó i queden així en llibertat. Margarida Blanquer, bon dia.
2: Bon dia. L'audiència provincial començava avui el judici contra els 2 germans i de 7 persones més acusades de traficar drogues per tot Mallorca i pel quals la Fiscalia demanava inicialment penes que sumaven 140 anys de presó i multa de més de 2,5 milions d'euros, però els seus advocats han arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia, que demanava per ells inicialment una condemna de 9 i 14 anys, respectivament, pels 2 germans. El jutge també ha suspès les penes d'entrada a presó dels altres condemnats, principalment per delictes contra la salut pública.
19: Els Benabat tenen un llarg historial delictiu. Segons el Ministeri Públic, dirigien des del 2002 una xarxa criminal que abastava tota l'illa.
2: Diu l'escrit d'acusació que es dedicaven al cultiu de grans quantitats de marihuana, finques que llogaven, a la importació de cocaïna, heroïna i MDMA de la península, que distribuïen i venien a través de petits traficants i punts de venda ubicats a Son Banya. En una de les operacions, la Policia Nacional va incautar 169 quilos de marihuana. En una altra ocasió, varen segrestar un home que els havia denunciat. Els agents els hi trobaren 29 cavalls de pura raça. Amb els guanys del narcotràfic, simulaven negocis i compraven propietats immobiliàries i vehicles d'alta gamma.
19: I ha quedat finalment ajornada demà la vaga dels treballadors del servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Avui hora baixa encara podrien arribar a un acord amb l'empresa concessionària en qui s'han tornat a reunir per desconvocar-les. Si no arriben entesa, demà començarien les aturades parcials del servei. Recordem que els treballadors reclamen millores laborals, estan cansats, diuen, de la situació. Molts d'ells només tenen contractes diaris d'entre 4 i 6 hores que l'empresa Adelte modifica dia a dia segons li convengui, segons han assegurat. I també amenaça de la vaga d'educació en el sector de 0-3 anys, convocada pel pròxim 2 de juny. Això ha provocat avui la reunió del conseller responsable i la consellera de Treball amb els representants dels treballadors per solucionar la situació. En la Conselleria d'Educació hi és Enrique Mas. Enrique, bon dia.
3: Bon dia, sí, i pareix que n'hi ha avanços. El conseller d'Educació ha explicat que la reunió, que encara continua, s'ha centrat en el col·lectiu més afectat. Els treballadors dels centres concertats no integrats, Antoni Vera, s'ha compromès a treballar per millorar les seves condicions.
4: Aquesta gent no integrada de 0-3 o de 0-6 cobrin igual que els concertats integrats, és a dir, aquests concertats que estan a centres de totes les etapes educatives.
3: Ara estem esperant que eixin de la reunió per a conèixer si la millora als treballadors de més de 300 aules de les escoletes serveix per a desconvocar eixa vaga.
19: Gràcies, Enrique. I després d'un cap de setmana marcat pel Congrés del PP Balear, els partits fan balanç de la legislatura, quan demà el Parlament és un dia clau perquè el ple aprova la coneguda com a llei òmnibus, un dels darrers acords polítics entre PP i Vox a un any de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
2: El portavoc de Més per Mallorca diu que després de 3 anys de govern del PP, els ciutadans de les illes estan pitjor. Lluís Apesteguia.
5: Després de 3 anys de govern d'en Marga Proens, vivim a un país on és més difícil accedir a un habitatge, un país on l'economia està més turistitzada que mai, que això afecta en el dia a dia i a la qualitat de vida dels residents.
2: Els socialistes acusen la presidenta del govern de dirigir una legislatura de contradiccions, afirma el portaveu Iago Negueruela.
6: Una forma de legislar, senyora Proens, que s'ha acostumbrat a decir una cosa y hacer exactamente lo contrario o no hacer nada. Eso, bueno, pues es un poco también un pleno que vendrá mañana marcado por ese análisis de la gestión de lo que está haciendo Proens.
2: Vox acusa el PP de copiar-los el discurs de la migració per captar vots. La portaveu és Manuela Cañadas.
7: La hipocresía una vez más del Partido Popular. Lo que no puede ser es que durante semanas nos llamen populistas por denunciar la saturación de sanidad por parte de los ilegales y ahora, cuando ven que electoralmente les conviene, dicen que los ilegales saturan los servicios públicos.
2: El PP diu que demà el Parlament es tanqui una etapa del pacte amb vots per aprovar el pressupost. Sebastià Sagreres.
8: Demà, quan quedin aprovades aquestes esmenes i, per tant, també la llei, quedaran complits els acords parlamentaris entre el Partit Popular i Vox per als pressupostos de l'any 2025. Quedaran aprovats els 3 anys de residència per accedir a l'ajuda a la RESOGA o la flexibilització de requisit lingüístic per places de difícil cobertura.
2: Són dues de les mesures que demà aprova el ple amb el Vox de PP i Vox. Els dos partits han introduït via esmenes desenes de modificacions a la llei d'acceleració de projectes estratègics durant la seva tramitació parlamentària, que acabà convertint-se en una llei òmnibus, una eina per aprovar nombroses reformes legislatives d'un sol cop en un mateix text.
19: I més qüestions, el govern subvencionarà amb ajudes de fins a 12.000 euros per facilitar el relleu generacional de les empreses.
1: L'objectiu d'aquest programa Iberrelleu és evitar el tancament de negocis viables per la jubilació del propietari. Escoltam el conseller.
9: Que las empresas, las pymes, las micropymes están pidiéndonos ayuda con este problema de relevo generacional, principalmente centrado en la jubilación del titular del negocio y en la falta de un familiar o alguien cercano para coger el relevo. Sobre todo este programa, esta convocatoria, ayuda al que va a coger el relevo, en aquellos primeros gastos necesarios para hacer esa transición. Estamos hablando de un máximo de 12.000 euros.
1: Eren paraules del conseller Alejandro Sáenz de San Pedro i la subvenció que presentava consta de dos programes, un d'acords generals per la transició i un altre enfocat als de màrqueting o xarxes socials. Cada sol·licitant pot accedir a un màxim de 6.000 euros per programa i actualment hi ha 50 operacions en marxa, de les quals 15 estan a punt de tancar-se. Un cas de negoci el que s'ha sumat a aquest programa és l'emblemàtica merceria de Palma La Veneciana, que fa 85 anys que està a la mateixa família, però com que els familiars han presentat altres camins professionals, cerquen qualcú que se'n pugui encarregar. Pere Arbona és l'administrador de La Veneciana.
10: Hem de poder fer altres coses i això ja fa un any i mig que estàvem amb això dels traspàs. Primer més discretament i ara ja així ja portes obertes i ara més que res se tracta de que qualcú altre ho agafi perquè funciona.
19: I canviem ara de tema, emocions que donen vida, així s'anomenen els tallers d'ajuda i gestió emocional que ja han vist passar més de 800 persones. El programa, promogut per la Direcció General de Salut Mental del Govern, consisteix en donar eines a persones majors en risc d'aïllament, pèrdua del sentit vital i patiment emocional. Aina Escandell.
11: Sé de los fantasmas que habitan en ti.
12: Estoy muy ilusionado porque necesitamos muchas ayudas, las personas que vivimos solos. Y aunque tenemos familia que se preocupan por nosotros y todo, esto es un apoyo súper, súper. En mi trabajo y todo he tenido mucho contacto con muchas personas y ahora pues es un cambio de vida muy grande. Porque te queda, aunque estás muy bien en casa, pues necesitas estar en contacto con los demás. Y aquí en el grupo he encontrado grandes amigos y amigas. O sea que és una meravella.
13: Acabau d'escoltar en Miguel. Ell fa estona que assisteix a aquests tallers de salut mental de l'Espai Consum a Palma. Com ell, una desena de persones majors es reuneixen cada setmana, juntament amb una psicòloga, per fer feina aspectes clau com l'autoconeixement emocional, la regulació de sentiments i el reforç de l'autoestima. El principal objectiu és millorar la seva autonomia emocional i la seva seguretat dia a dia. Carme Bo és la directora general de Salut Mental.
14: S'ha detectat que la població doncs, més major de 65 anys és un col·lectiu especialment vulnerable, doncs, perquè normalment el seu estil de vida i les seves condicions de vida també doncs, pot ser que vagin canviant.
13: D'aquest programa ja se n'han fet 40 sessions a totes les illes, la meitat de les previstes. La consellera de Salut és Manuela García.
15: Son talleres en los que le van a dar herramientas pues para que puedan hablar, para que puedan relacionarse, para que puedan expresar lo que sienten, ¿no? Pues por un duelo, por estar solo, pero que además a la misma vez evita la soledad y hace que conozcas a gente, que salgan, y la verdad es que están teniendo un feedback muy, muy positivo.
13: Tan positiu que Luz Vicenç, que assisteix també a aquests tallers, diu sentir-se molt a gust amb el grup.
16: Som un grup que ens agraden aquestes coses i sempre aprens coses i jo crec que tenir una bona salut emocional

0: Des de Moviment Mallorquinista atribueixen el descens a la mala gestió de la direcció i de la propietat del club. Toni Vallespí, de la Unió de Penyes, i Joan Roig, del Moviment, diuen que el més important ara és intentar ascendir la temporada que ve i demanen un projecte renovat. Són declaracions a Ràdio Nacional.
1: Jo som més partidari de començar un projecte nou, amb un entrenador que conegui la categoria, amb un entrenador que sàpiga el que és la segona divisió de futbol espanyol i començar pues, de zero amb un projecte que generi, sobretot, il·lusió en el mallorquinisme. No?
2: És una decisió difícil. A veure que el número de tendències són bons, perquè ha aconseguit el 50% dels punts, però també és cert que va venir per salvar l'equip i no l'ha aconseguit.
0: I el Poblense i l'Atlètic Balears sabran diumenge si pugen a primera federació. Els de Sa Pobla van empatar 0 l'anada de la final Àguiles i l'Atlètic Balears va caure en temps afegit per 2-1 a Jaén. Escoltam a Luis Blanco, entrenador de l'Atlètic Balears, i a Òscar Trolla, del Poblense.
3: Donde lo normal hubiese sido acabar con un empate por los méritos de un equipo y otro, pero sí que es cierto que al final del partido regalamos un penalti, pero bueno, confiamos mucho en que si hacemos las cosas bien la semana que viene en nuestro campo, pues podemos pasar a la eliminatoria y ascender de categoría.
4: Sí, yo creo que un partido muy intenso, con dos equipos que con un estilo definido y muy igualado, ¿eh? El equipo sigue creciendo y volvemos otra vez a tener nuestra mejor versión, y eso quiere decir que seguimos creciendo, que es súper importante para jugarnos todo en el partido de vuelta.
0: Per cert, que els balears Leo Román i Marco Asensio han estat inclosos a la llista definitiva de la selecció espanyola pel Mundial, tot i haver format part de la prellista. Això sí, Leo Román formarà part de l'equip de suport que es concentrarà també del 30 de maig al 4 de juny. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha dit adeu a la temporada en caure per 76-87 contra l'Eima Corunya al darrer partit dels quarts de final per l'ascens a la CB. El director general del club, Miqui Ortiz, diu que el curs ha estat històric.
5: Ha estat una temporada històrica per al club, per tota Silla, no? Hem competit una altra vegada a primera FEP amb identitat pròpia, omplint Vintaufa, generant il·lusió, demostrant que des de Menorca també es pot construir un projecte seriós, ambiciós i sobretot, que és algun que nosaltres sempre hem recalcat molt que fos sostenible, no?
6: I avui a la cultura parlam del festival Nits de Libèl·lula. Hi haurà un diamant.
7: Un esdeveniment que se farà als jardins de Can Prunera a Sóller a partir del dissabte que ve. És la segona edició d'aquest festival de música contemporània que proposa gaudir en un ambient íntim d'un concert mensual fins al mes d'octubre. El sud serà aquest dissabte a càrrec de Sandra Montfort, a qui sentiu de fons. La cantautora i guitarrista té una trajectòria en solitari en paral·lel a la seva trajectòria amb el trio Marala. Música d'arrel, reivindicacions de gènere, sonoritats globals i ultralocals, sonoritat, ràbia i dolçó, cordes i percussions d'arrel i sons de pop vuitanter. El festival se completa amb Aitor Evia i Magí Garcías, Montjoan Tiquat, Joan Miguel Oliver i Santiago Auserón. I d'entre les cites culturals per avui, destacam que l'escriptora Elisabet Anglarill presenta avui a partir de les 7 a la Biblioteca de Babel el llibre Los malos muertos.
8: El 2012 i el 1912. Per què? Perquè moltes de les coses que passen a 1912, en un moment d'auge de les excavacions arqueològiques a les ruïnes d'Empúries, al jaciment grecorromà, es colen per escletxes del temps per arribar al present i tenir unes conseqüències que canvien i sacsegen la vida d'algunes persones.
6: Així arribam a les 2:30. L'actualitat de les Illes torna a partir del butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.
9: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.